0: Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 557 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors amb situació de vulnerabilitat acreditada, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'expedient podria comportar per a New Amsterdam una multa de fins a 90.000 euros. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per l'adjudicació de l'obra d'un equipament de la ciutat un cop ja s'havia inaugurat. El Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes, tot plegat a raó d'una denúncia de l'actual equip de govern. Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. Segons un diari nord-americà, l'acció és obra de l'Iran, que prèviament havia advertit que només es podia navegar per rutes autoritzades. Martorelles, al Vallès Oriental, continua en prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha localitzat en les tones de plàstic que s'amunteguen a l'exterior d'una empresa de reciclatge, que també és la responsable d'una altra plaga de mosques a Hostalric, a la Selva. I en cultura, Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar de Tarragona, que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Al Mundial de Futbol ja tenim les classificacions per als setzens de final de seleccions com els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó, que han aconseguit a les últimes hores. Dels sis partits que jugaran entre aquesta nit i aquesta matinada, destaca l'Uruguai a Espanya a les 2 de la matinada. I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galgiati.

0: I pel que fa al temps, calor intensa avui, similar a la d'ahir, amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior i amb 37 graus al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a les comarques de Girona. A la costa, uns 30 graus, amb xafogó, això sí, i sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu.
1: 3CAT Info.
2: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Unamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Tenemos la música perfecta para cada momento.
6: Los clásicos de siempre y los éxitos más radiados.
7: Unamar FM.
6: Esto es
8: solo números uno.
6: Lo mejor de ayer y de hoy.

Angels for each other és una de les boníssimes cançons que ens oferia el neerlandès Martin Garrix. I d'aquesta manera, nosaltres que seguim amb més i més èxits, i ho farem per escoltar una persona, una cantant fantàstica, que avui fa anys 33, ni més ni menys. Estem parlant d'Ariana Grande, la cantant de Boca Raton de Florida.

Dana Mena amb aquesta cançó titulada Lárgate. No, no, no fa falta que te'n vagis, de fet, no cal. Perquè així quedes amb nosaltres i segueixes gaudint dels èxits un rere l'altre amb la Su, amb Mom DJ, amb Déu s'acompanyant a Sopa de Cabra amb aquesta cançó que es dobla Camins, somnis i promeses.

0: de fer sol.
1: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
2: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
3: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.

Som les 10 i amb el seu Saré, que ens acompanyava així aquest cantant de Reus, que durant 17 anys, per cert, va ser la veu de la formació Whiskins. Així, ens quedàvem amb ell i també amb Efecte Passillo i el seu Buen Café.

0: 15 dotacions dels bombers i 6 mitjans aeris treballant en un incendi forestal que s'ha declarat entre Tiana i Montgat, al Maresme. Les feines es concentren a evitar que les flames saltin un barranc i passin a l'altre costat. De manera preventiva, s'han desallotjat la zona poliesportiva, segons han informat fonts de l'Ajuntament. I s'aixeca el confinament per als 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui, Alins i Calassanç, podran tornar a casa seva, però només puntualment per recollir medicaments i altres pertinences urgents. Han localitzat un cos sense vida a la platja dels Pescadors de Badalona. Podria correspondre a un jove que ha desaparegut aquesta matinada. A Veneçuela continuen treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. Sobre el terreny, encara parlant d'aquesta qüestió, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats per aquests terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material que necessiten. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatgen fins a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. Brussel·les vol excloure de l'estatus de protecció els homes ucraïnesos en edat militar que arribin a Europa. A partir d'ara, l'objectiu és que Ucraïna tingui més soldats per combatre a Rússia. Aquesta matinada, Moscou ha abatut més de 600 drons procedents d'Ucraïna, una de les xifres més altes des que va començar la guerra. I Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Es van activar per contribuir a la recuperació econòmica després de la pandèmia de la Covid-19. Han servit tant per pagar ajudes a particulars, per la compra d'un cotxe elèctric, fins a modernitzar les administracions o també descontaminar la indústria. I en cultura, avui és dia d'estrenes als cinemes. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions de la temporada, Obsession, cinta de terror, firmada per Corey Walker.
1: Esports.
2: El Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia. En guanya per 4-6 a la pròrroga, el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. Al Mundial de Futbol, a les últimes hores, s'han classificat per als setzens de final les seleccions dels Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó. I el Girona ha anunciat tres amistosos de la pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el dia 22 de juliol contra l'Olot de la Segona Federació, el 29 del mateix mes contra el Castelló i l'1 d'agost vindrà el plat fort jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava.
0: I el temps, cel gairebé serè, sol intens, temperatures molt altes de 30 a 35 graus a la costa i al prelitoral i fins a 37 en punts de Girona, Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Continuarà fent sol tota la tarda i només al Pirineu, al Delta de l'Ebre, hi haurà alguns núvols.
3: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Conecta con la mejor música.
6: Una Mar FM.
5: Sonor números uno.

0: tenia tot.
1: No ens falten ni ells, els tiets, i com agant un petonet. I bona música, bons èxits, un rere l'altre, per animar-nos més encara amb Balearic Sicilian.

0: proves de miralls. Que la dona et cridi al Walkman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Doncs buscant la fortuna i trobant-la. Amb ells i gràcies a ells, els Catarres. Així ens movíem, així ballàvem amb la música, amb els èxits, un rere l'altre. En tenim més, eh? No et preocupis. Des del 88.0 de l'FM es pots escoltar també des d'onamar.net i mitjançant aplicacions pel teu Android i també amb dispositius intel·ligents com Alexa o des d'internet. És que...
1: Onamar FM.
0: Som a tot arreu, com ell ara mateix. Ethan Llunas, què vas a fer?

0: las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bonamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Onamar FM. Onamar FM.

0: Cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
1: Una Mar FM.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Amb la calor també arriben les plagues.
5: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
4: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
5: Perfecte, ja ho tinc clar.
4: 17 Control de Plagues. I aquest...

0: Forats Mataró, transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva.
1: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AITE del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana, impermeabilització de terrassa, aïllaments tèrmics, patida llum, baranes d'acer inoxidable, reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696-01-54-32 o entra a construfac.com.
2: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
3: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
4: Esta tarde hagas lo que hagas, ponte la número uno.
5: Onamar FM.

0: when I get to the center of Barcelona?
1: Barcelona, sí. Ah, com es deia això? Yes, you go, metro.
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate, excelencia inmobiliaria.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1, Unamar FM.
4: Así que muchas gracias siempre por estar ahí, ahí estés donde estés, en cualquier punto de nuestro país. Sabemos que tenemos audiencia en toda España, básicamente en FM a través de pues Badalona, Barcelona, Valles Oriental, Occidental, Maresma también. Quiero saludar aquí a mi amigo Antonio Castro y a su pareja que nos escuchan desde un punto lejano de este país. Gracias por estar ahí, un beso grande, crack.
3: Lo que más te gusta,
5: lo que más te gusta de los que más suenan.
3: Todos los éxitos.
5: A todas horas.
6: Unamar FM.

estàs? Com ve de gust aquesta cançó, sobretot a aquesta hora i amb aquesta temperatura que es manté als 30 graus aquí a Badalona. Déu-n'hi-do. Soc el José Luis Pizarro, estaré amb tu fins les 9 del vespre. La Marina està morena. Cançó de 2024, una de les cançons de música urbana en català amb més èxits dels darrers anys, interpretada pel duet de Tarragona, Figa Flowers. Combinant aquesta música urbana, pop i ritmes tropicals, continuem a Ona Mar FM, on la música és absolutament la protagonista. Molt bona tarda, estem de tardeo. Ona Mar.